Bapak di sejarah tadi konstruksi berdua dapat yes, bagi ini Yudhai Prokotor Tepat Prokotor Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat y no lo conquistar, esperemos a Dios que no podemos ser cosa incoherente, incorrecta, vaya a la regla, para hacer la vida imposible, la conmoción, la conmoción, la porque hoy, que arriba, los dos perdidos, el tiempo de que los dos mejores, hoy se espera que el ser público retome al Estado su naturaleza, es por la justicia y la paz. Y la voluntad, el amor de Dios, ¿verdad?